0: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho, primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote, con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.

0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, igual que la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat, l'IPC es manté per tercer mes consecutiu, malgrat l'increment de l'IVA del gas i l'electricitat. Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió. A l'Anoia, el foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa, per risc extrem d'incendi forestal. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, confia poder mantenir l'acord de govern amb Esquerra l'endemà de l'anunci de Junts de trencar el pacte, malgrat la nova situació. En unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Salellas creu que podrà arribar a enteses amb Junts i també al PSC fins a finals de legislatura. Els Mossos han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres. Un frau a partir de 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts. Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre com a part d'una estratègia que ha afectat més d'un centenar d'embarcacions de Moscou relacionades amb el transport de petroli. Els últims 10 dies, Rússia ha fet 6 morts a Odessa i al nord d'Ucraïna. Von der Leyen és avui a Kiev per accelerar la producció coordinada d'armament. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara aquest matí com a testimoni davant del jutge del cas Leire. Santiago Pedraz l'ha citat per saber si estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista després que la Guàrdia Civil demostrés que totes dues havien estat en contacte. I des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar és història. Centenars de persones ja han aprofitat aquesta mateixa nit l'eliminació dels controls policials entre el territori britànic i l'estat espanyol per moure's a banda i banda de la frontera. La tanca es demolirà avui. Un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. I el Palau de la Música acull aquest vespre un concert d'Albert Guinovart en què repassarà al piano la seva carrera. A banda d'interpretar fragments de clàssics com Maricel o els 24 preludis, estrenarà també un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater.
1: Esports.
2: La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara ahir França per 2-0. Gols de Yarzabal de penal, forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen a les 9 del vespre l'altra plaça de finalista. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casador deixa oberta la porta a marxar de Barça si s'escau en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, 11a etapa del Tour, en Pogacar refermat en el lideratge sud de Vichy, s'acaba en Aver en 161 quilòmetres pràcticament plans i favorable als velocistes.
0: I el temps, les temperatures tocaran avui sostre amb valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país, fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intens amb domini del sol, ambient enterbolit també. A partir del migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral amb l'enfortiment del vent de Garbí.
3: Trescat Info.
4: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
5: Una Mar FM.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
7: Esto es lo mejor de ayer y de hoy. Con Amar FM.
8: Problemas que me encantan, pero ¿cuántos te lo han dicho?
9: Solo éxitos.
7: Los números uno de siempre.
10: Y los temazos que más suenan ahora.

0: t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: Solo éxitos en la radio número uno del verano.

0: Mobles Mataró, transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró, fem realitat casa teva. Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí.
1: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol, el 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
2: Solo aquí vas a escuchar los temazos que de verdad te gustan.
3: Onamar FM.
4: Let's go.
3: Lo que más te gusta.

Doncs així sonava aquest cant a la vida de la Fúmiga i dels Tiets, que sí, la vida és complicada, però sempre li podem donar el seu puntet amb la música, per exemple, amb cançons com aquesta, per fer espantar les penes i les tristors amb els accents musicals des d'Ona Mare FM, on tot seguit ens quedarem amb M. Clan i el seu Sopa Fria, també amb Bormin, una versió del Break Your Heart, del clàssic de Taylor Cruz i Ludacris. També escoltarem a la cantant de Londres, que ens acompanyarà amb el seu gran èxit de l'any 2024, al Messi, però amb una versió house que sona així de bé, amb Lola Young. Però abans, i com ja t'he dit, M. Clan, Sopa Fria.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Una mare FM.

0: ¿Tienes un cumpleaños, una fiesta privada o una cena de empresa y quieres que sea especial? En Mambo Club Badalona te preparamos la fiesta completa. Sala privada, música, copas, catering, decoración y ambiente premium. Tú vienes con tu gente, nosotros nos encargamos del resto. Y atención, si al reservar dices que vienes de Onamar, tendrás entrada con alfombra roja para recibir a tus invitados como se merecen. Busca en Google Mambo Club Badalona o entra en mambo.club. Mambo Club Badalona, tu fiesta, tu gente, tu mambo. Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fàbregas.info. Ja hem començat la campanya. Campanya d'oferta de bates blanques per a estudiants de laboratori. Vine i aprofita-la. A l'agost, tanquem per vacances.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Onamar FM.
3: Ei, que això t'interessa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, a triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar. I nosaltres que seguim amb la música, amb els èxits, amb les teves cançons preferides. En tenim unes quantes, per exemple aquesta, de Doctor Prats, Efecte Papallona. Vinga, gaudeix-la.

0: Una fuita de gas a Arenys de Mar al Maresme ha obligat a confinar un càmping i una desena d'habitatges. L'incident a tocar de les vies del tren també afecta el trànsit ferroviari. Treballen efectius dels equips d'emergència i de la companyia subministradora. A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i de la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables o més exposats i es farà especial incidència en mestres i professors. Els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per a xarxes com TikTok, Instagram o YouTube, una limitació horària que impulsa el govern del Regne Unit i que s'afegirà a la prohibició d'accés per als menors de 16 anys. Més d'un centenar de municipis del país estan en risc extrem d'incendi forestal, coincidint avui amb el dia en què s'arribarà al pic de la tercera onada de calor. Una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant el foc de Rubió a l'Anoia amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. Commoció a Manlleu per la mort tot a punt accidental de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i al vespre s'ha convocat un minut de silenci. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya, igual al 3,2% la mitjana espanyola. Del cistell de la compra entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. I els Estats Units han reactivat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula de negociació. Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre com a part d'una estratègia que ha afectat més d'un centenar d'embarcacions de Moscou relacionades amb el transport de petroli els últims 10 dies. Rússia ha fet 6 morts a Odessa i al nord d'Ucraïna, von der Leyen és avui a Kiev per accelerar la producció coordinada d'armament. I un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina.
1: Esports.
2: L'Argentina i Anglaterra busquen avui ser a la final del Mundial de Futbol, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França ahir per 2-0. Van marcar Oyarzabal de penal, forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. Al Barça avui li faran noves proves a Frenkie de Jong, que va tornar del Mundial amb una greu lesió al genoll i podria estar mitja temporada de baixa. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'escau, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I avui onzena etapa del Tour de 161 quilòmetres pràcticament plans. Tadej Pogacar surt refermat en el lideratge amb 3 minuts i mig sobre Vingegaard.
0: I al temps, les temperatures avui tocaran sostre, valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país, fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intensa amb domini del sol i ambient enterbolit, i a partir del migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral, amb l'enfortiment del vent de Garbí.
3: 3CAT Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

Doncs sí, així sona aquesta tu-tu-tu-ru, així és com sona la música dels Sidarland. I d'aquesta manera seguim avançant gràcies a ells i a tots els èxits que compartim amb tu en aquesta jornada. Aquest dimecres passen 20 minuts de les 12 en punt del migdia. I el que farem tot seguint no és només ballar, sinó el que farem és saltar. I ho farem amb Seguridad Social, rendint-li un tribut a Tequila. Salta! Sí, sí, salta amb nosaltres!

No podien faltar ells per alegrar-nos la vida, els Catarres, amb Casa Meva. Cançó que fa festa, com la seva música, i des d'on amb RFM seguim amb més i més èxits. Quan resten 20 minuts per arribar a les 2 en punt, el ritme d'aquesta versió d'un clàssic de José Luis Perales, un velero llamado Libertad.

0: Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Motrum, motrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Mucho más que música. Onamar FM.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bonamar.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bonamar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
0: Activado el modo verano. Bonamar FM.

0: Tabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Cal Tabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93-302-04-78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93-428-0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest...

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Bon Amor FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
0: Lo más del verano. Lo más del verano.
2: Bon Amor FM.
4: Hey, this is Taylor Swift.
0: La mejor recopilación de éxitos.
4: All the hits right now.
0: Bon Amor FM.

prepara bé les orelles, perquè això és una de les darreres novetats que et presentem a la graella musical d'aquí d'Ona. Es titula I Knew It Knew You i és la nova proposta que ens arriba de Taylor Swift. Ja feia dies, setmanes que no en sabíem res d'ella, no teníem notícies. Doncs mira, ja la tenim aquí sota el braç amb un nou èxit aquí a la 88.0. En una tarda nuvolada però amb temperatures altíssimes i una xafogor i una humitat realment impressionant, eh? Ara mateix 33 graus i mig i molta humitat, 51%, eh? Si has de sortir al carrer, ho notaràs. Doncs vinga, ens hi posem avui, dimecres 15 de juliol del 2026, les 5:04, això és Sona Mar, la ràdio dels èxits que van amb tu i des de l'estudi qui et parla en directe, David Ramon, juntets fins al punt de les 7 de la tarda, amb molta música, com per exemple el més nou de Cora o Alex Wall. Abans, però, recuperem Dinner Party, de principis d'aquest 2026, de la mà de Niall Horan. Som-hi, família!

0: Una d'aquelles cançons que et porta o et transporta amb paratges tranquils i relaxants amb qui tu vols. Perduts, tu i jo, més nou de Cora.
1: Perduts, tu i jo.
0: En una altra de les propostes que ens agrada compartir aquest estiu per tu, que ens escoltes potser des de la platja, des de la piscina, amb poc sol, però ofegant-te de calor i remullant-te segurament. Quina sort que tenen alguns i per tots els altres que esteu al curro. Com sempre, des de Bona Mar també treballant per vosaltres i fer-vos passar la tarda dels dimecres una mica més agradables.
1: I cada onada viurà dins de mi.
0: Abans has pogut escoltar el més nou d'Àlex Wall amb el seu Chica de Santander. Ens clavem a un quart de sis.
2: Llévate nuestros éxitos a la playa.
3: La música que te gusta.

en aquesta fantàstica tarda de dimecres aquí a Ona Mar, on la música sempre és la protagonista. Tant aquests hits que han marcat les nostres vides com també les darreres novetats que podem escoltar al llarg d'aquestes dues hores, no només des d'onamar.net, sinó també des de la 88.0. Així doncs que us aconsello que us quedeu, perquè en tenim dues recents, eh? Ona Mar, Ona Mar. Però que us encantaran. Ona Mar.

22 minuts a les 5 de la tarda. És el Ups de Oliver Heldens amb Karen Harding. Des del 2023, una mica de pop dance per alegrar la tarda de dimecres. 33 graus, 3, això ni puja ni baixa, es manté xafogó i xafogó, eh? I ara pràcticament ja arribem al 60% d'humitat, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va, vinga, ens quedem en part...

Doncs vinga, ja t'ho deia, Purple Disco Machine, aquí els tens amb el seu All My Life des del 2024. A la ràdio dels èxits que van amb tu, tarda de dimecres, potser alguns de vacances, sobretot els estudiants, que ja fa setmanes, eh? I això que fa quatre dies, que van plegar. Nosaltres els farem durant el mes d'agost, com és tradició, en aquesta Santa Casa, aquí a Ona Mar. Encara ens queden uns quants dies per compartir amb tu ràdio en directe, matí, tarda, nit, migdia, escolta, com tu vulguis, eh? I des d'allà on vulguis, que això és el més important, des de dispositius com l'Alexa o Radio Garden, o també des de Tunein Radio o Maitaner. A punt les amigues de l'Aitana, sí, són les Babies. Fa uns anyets entraven per la Porta Gran. Avui ens tornen a visitar, aquí a Ona Mar.

Phil Colomé d'Eric Price, una mica de marxeta per moure el cos, i ara ens n'anem a la platja perquè ens diuen que ja hi ha muntada una festa. Festa a la platja és el títol del nou senzill de Fredic, una de les propostes refrescants que ens arriba aquest estiu aquí a Ona Mar a través de la 88.0 per compartir-la amb tots vosaltres. Va, som-hi, anem a la platja.

Ja podem comptar 8 minuts per sobre de 2 quarts. De 6 de la tarda, mira, 62% d'humitat, 32,6 graus, ha anat baixant una miqueta, i ara mateix el Giving Up dels Kazen de Sunshine Band, amb un tema doncs, que tots conegeu, i els que potser sou més jovenets, doncs mira, l'heu pogut descobrir ara mateix, i això ens faria molt contents, posar-nos molt contents de que descobriu també grans cançons a través d'una Mare FM. Com les cançons que podeu escoltar en els nostres programes especialitzats de cap de setmana, com per exemple amb el Lex Nebel, Ja lo bailé, o per exemple el Vinilo 90 o el Jordi Casas House. Jo te'l recomano. Entra a onamar.net i descobreix també els programes que pots escoltar a través de la 88.0, que en són uns quants, eh?

És el torn de Lucas Graham amb el seu Urine at Terre, i abans, per exemple, David B. amb el seu Crash on You, una altra de les novetats d'aquest 2026. La de Lucas Graham és del 2016, ara fa 10 anys, si ho vols saber per curiositat. Arribem a 3:15 de 6 de la tarda d'avui dimecres. Aquí a Ona Mar.

Doncs diuen que un no ha de canviar els seus principis fins al final, oi? A qui li importa? Un dels grans temes, un dels grans hits, un dels grans cants de l'Esca i Dinarama i del pop rock espanyol de les últimes dècades. Acostant-nos cap a les 6 de la tarda, Just Mind és el més nou, la nova proposta de Bruno Mars, que entra directament a través de la 88.7 amb molta força, a través de Bona Mar. D'aquí 2 segons.

És el Disco Lines de No Broke Boys, ara mateix aquí a una hora, i arribem ja a les 6 de la tarda fent l'amore amb Bob Sinclair i amb un dels clàssics italians que segurament et coneixeràs de sobres. Amb ells fins a les 6.

0: És la superestrella. Es veu que això de viure amb una superestrella és complicat, però a mi la pregunta que se'm fa és: a on pots conèixer una superestrella? Que és el primer pas per poder enamorar-se de la superestrella, perquè si no és complicadíssim. A on te la trobes? Ja ho hem de preguntar a Aitana. Que, per cert, ara Aitana amb Mago Pop han comprat un teatre a Barcelona, l'Aquitània. Seran també directors de teatre. Comencem aquesta segona hora aquí a Ona Mar, les 6 i 4 minuts. Avui som dimecres, 15 de juliol del 2026, i David Ramon, qui segueix acompanyant-te en aquesta segona hora, al teu costat a través d'onamar.net. Ens quedem amb la munt d'Estimo Este Quiero, de la mà de l'Alfred García. Amb una rumbeta de pop que t'agradarà. Porta per títol L'Estrella.
1: Ara que estem sentats

Vinga, que comencem aquesta segona hora. Hem començat una mica relaxats, baixant una mica el ritme, que també està bé de tant en tant, i no anar tan estressats per la vida. Temes com aquest Housebroken d'Ayana Lee ajuden a anar a un ritme més pausat, més tranquil, ara que és estiu, no? I que tots estem una mica com així de... No m'estressis massa. 10 minuts de les 6 de la tarda, 32 graus, ha baixat una miqueta, però 63% d'humitat, La humitat és feixuga i es nota, i per això tenim aquesta xafogó aquí a Badalona, o aquí a Barcelona, tan fastigosa, per dir-ho així, perquè s'enganxa, Surs de la dutxa i ja surts rejant-ho, i això no agrada. A punt sonant, ja, novetat d'aquest 2026, també ens quedem amb Dandelion, de Ella Langlane.

És el Wake Me Up Before You Go Go dels Wham, un altre dels grans hits dels 80 i dels 90. Recuperat, com sempre, de tant en tant aquí la sintonia d'Ona Mar, perquè ens agrada la bona música i sobretot ens agrada

Doncs sí, pensava que feia menys temps, però és que aquest tema... Ah, no, aquest tema és el 24. Hi ha llegit 2020, 2024, no fa tant. Jo ja sabia que no ens anàvem tan enrere. No podia ser que tingués 6 anys aquest tema del duet francès Trinix amb el Hot Pepper que acabes d'escoltar aquí a Hora Mare. Pon el Loco Loco de Sonnenberg, Rainer i Gordo, aquest trio d'aquesta fantàstica producció, que no se n'entén massa, però que, escolta'm, un cop l'escoltes no pots parar d'escoltar-la novament. Aquí la tens.

amb una altra de les propostes dents que ens agrada compartir amb tothom aquesta tarda de dimecres. Una mica d'alegria, una mica de ritme que sempre està bé, mira, i per sort 32 graus, això va baixant, no es direm picat, però va baixant, eh? A punt, Celine amb Bellarix, un altre èxit.

És la felicitat d'estar junts amb els que t'estimes i els que t'estimen. I també estar junts aquí escoltant Ona Mar. Això també ens fa molt feliços. És el primer èxit de les Coco des del 2025. I ara una versió d'un gran tema de José Luis Perales. Doncs sí, sí, ja, jo crec que és estiu, podem agafar el velero i Amado Libertad i començar a navegar. És aquesta proposta que ens arriba de la mà de Rimox, versionant aquest gran clàssic espanyol que segur que les mares i les àvies se'l coneixen de lletra a lletra.

0: proves de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: C'è Malibu che podria sortir malament. Doncs que el quedessis potser sol, no? Aquesta versió del 2025 del clàssic dels Tennessee, que versionen d'aquesta manera tan xula. 9 minuts i les 7 de la tarda, això és Sona Mar. Encara ens en queden 3 fins a arribar al senyal als horaris de les 7 de la tarda.
1: Onamar FM

Us el Together de David Guetta, aquesta versió del 2005 d'aquest hit. La veritat és que totes les produccions que fa són bones, i a vegades aquí en tenim moltes, però és que una rere l'altra és millor que l'anterior. És el que té aquest DJ que... Escolta'm. Aquí va anar ens agrada molt David Guetta. A punt, Seidel, amb un tema dels Moonlight, amb el seu Dirty Ghost. Sergi Gous, amb aquesta versió ens acostarem una miqueta més cap a les 7. Mira, 32 graus, hem començat pràcticament amb 34, 33,9, quasi, quasi. Això a les 5, eh? O sigui que ja fa estona, ja fa estona. I la humitat, de mica a mica, va baixant, que això també molt bé, eh? De 40, de 60%, que era una bestiesa, a 48%. Va baixant una miqueta.

Diuen que l'original dels Moonlight de Lass és una de les millors cançons i més relaxants perquè té tots els ingredients perquè sigui una bona cançó. Doncs bé, ens hem quedat amb aquesta d'en Cyrell, aquesta versió del 2025. 6:04 minuts i arribem a les 7 de la tarda. David Ramon, qui t'ha acompanyat des de les 5, avui 15 de juliol del 2026. Doncs t'haig de dir adeu-siau només fins dilluns, eh? A la mateixa hora, aquí a Ona Mar. What's That Girl, amb Madonna, des del 1987, i després el relleu de les novetats i la bona música seguirà pilotanada des de l'estudi 1, comandament, aquí, amb la Pilar Molina. Dues hores amb molt bona música. Et deixo amb ella, sigueu feliços, fins dilluns, apa! Adeu-siau, et deixo amb la reina del pop!